0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dilluns 3 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. Amb Júlia Blasco, el control tècnic, vos saluda Neu Gil. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures. A zones de Mallorca els termòmetres podran superar els 37 graus de màxima. Avui s'esperen 33 graus a Palma, 32 a Eivissa i 31 graus a Maó i a Formentera com a temperatures màximes. Durant el dia predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però tindrem núvols més abundants al final de la jornada. Bufa vent fluix de component sud amb brises del litoral. És una informació

0: Començar amb el PP de Maó demana explicacions immediates al batle socialista Héctor Pons després de saber que la ciutat està abastint d'aigua Es Mercadal traslladada amb camions cisterna. Amb dos municipis, Maó i Es Mercadal, es troben en una situació hídrica complicada i han començat a aplicar restriccions. En el cas d'Es Mercadal, aquesta setmana l'Ajuntament limitava el rec de jardins, omplir piscines i rentar cotxes, d'entre d'altres. A Maó s'apliquen mesures similars des de finals de mes de juliol. La presidenta del PP de Maó, Maribel Llufriu, reclama al batle una compareixença pública.
1: El municipio de Mahón está extrayendo agua de uno de los puntos más sensibles de la isla, el acuífero de Es Mercadal. Este hecho se ha producido a espaldas de todos los alcaldes de la isla, incluido el propio alcalde de Mercadal. Nos preguntamos cuántos días, semanas o meses llevará el alcalde de Mahón extrayendo agua de este municipio. Incluso nos preguntamos si ha estado extrayendo agua de otros municipios también a espaldas de los alcaldes.
0: I és que més de la meitat dels aqüífers de les illes i gairebé tots els d'Eivissa presenten un mal estat a causa de la sobreexplotació. Les aigües subterrànies tarden dècades en recuperar-se de forma natural i tot i que es poden tractar per millorar la situació. L'Aliança per l'Aigua demana tancar el cicle de l'aigua i començar a reutilitzar-la per protegir els aqüífers de les illes, que es troben en una situació alarmant. Joan Calvo, president.
2: Això és molt preocupant, significa que si ara ens aturéssim d'extreure tardarien dècades en recuperar-se. És pitjor encara quan ja està salinitzat o contaminat, perquè és molt difícil treure aquesta salinització o contaminació, però és veritat que ja els científics i n'hi ha proves a la península i a altres llocs del món han demostrat que l'aigua depurada a un nivell de potabilització se pot injectar dins de l'aqüífer i anar recarregant en un període de pocs anys.
0: I nova jornada calorosa amb avisos grocs actius per altes temperatures a bona part de Mallorca a partir del migdia, i pel moment s'espera que els mantinguin demà i passat demà al manco l'interior de l'illa. Tot després d'una jornada ahir en què els termòmetres superaren els 39 graus en alguns punts de l'arxipèlag. Se registren màximes de 39,8 graus a Sa Pobla, 39,6 a Muro i 39,1 a Pollença. I en les darreres hores han arribat dues pasteres amb 25 persones a bord, a Formentera i a Mallorca. La primera va tocar a terra ahir de matí al Pilar de la Mola, a Pitius de Menor. També ahir de matí 8 persones migrants es varen localitzar al port d'Andratx. I en els esports ja estan agotades les entrades per al Trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Mallorca contra el Paris Saint-Germain aquest dimecres a les 9 del vespre. El club mallorquinista ha habilitat l'opció que els abonats puguin cedir al seu seient per garantir el ple a veure els campions de les dues darreres Champions Leagues. I un Mallorca que ja compta amb més de 19.500 abonats, una xifra que mai havia tingut per una temporada a la segona divisió. Avui s'incorporen als entrenaments els dos futbolistes mundialistes, Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès està pendent del seu traspàs a l'AS Nasser Saudí i el colombià encara ha de decidir el seu futur. En vel, avui comencen els entrenaments oficials de la Copa del Rei al Club Nàutic de Palma. La competició, que arrencarà demà, inclou 6 categories, una exclusiva per a dones, la Women's Club. La Copa del Rei comptarà amb 5 intenses jornades de regates. Felip VI també hi participa amb una nova embarcació, l'Hispània. Tornem a més informació de les illes quan quedin 15 minuts per les 8.
3: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
4: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Amanece hasta ahora en Ceuta con relativa normalidad. La gran mayoría de los 50.000 migrantes, según cifras del gobierno, que entraron de forma masiva el jueves, han regresado ya a Marruecos, pero en las calles siguen desplegados 3.000 efectivos de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y aquí se quedarán el tiempo que sea necesario. Cristina Cerdeira, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Y muchas de las personas que se han quedado, decenas de ellas, esperan ahora en los alrededores del CETI, del Centro de Atención Temporal para Migrantes, un espacio que ya estaba colapsado antes de esta entrada masiva del pasado jueves. Es uno de los puntos donde va a costar más recuperar más la normalidad. Ellos han decidido quedarse, conscientes de que no tienen nada.
6: No agua, no comida.
7: No food, no anything, no any help.
8: No, no come back. No come back. I won't here.
5: El delegado del gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, promete acelerar los retornos.
9: Vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
5: Lo peor de la tragedia son los 73 muertos. Las identificaciones se están haciendo en el Hospital Militar de Ceuta porque la morgue de la ciudad está desbordada. Es una cifra que podría aumentar en las próximas horas. Siguen las tareas de búsqueda.
3: Sí, de hecho, de momento esos 73 fallecidos habrían

0: És la una i quart, la una i mitja, perdó. El govern exigirà 15 anys de residència a les Balears per poder accedir a un dels més de 300 habitatges de protecció oficial que l'Ibavi construirà prop de l'antic Palmarena. Es tracta de la major promoció pública de l'arxipèlag, que avui s'ha formalitzat la cessió del solar a l'Ibavi. Des de l'executiu no volen parlar de dates per entregar les claus, però asseguren que gràcies a les normes aprovades d'aquesta legislatura es podran escurçar molt els terminis. Marga Proens és la presidenta del govern.
1: No és una política d'habitatge per seguir incrementant un dels reptes que tenim en aquestes illes, que és aquest creixement demogràfic que supera qualsevol previsió. És una política d'habitatge per gent que ja viu en aquestes illes.
0: Avui és dilluns, 3 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassem titulars amb Margalida Blanquer. 6.600.000 turistes internacionals.
2: Són els que han arribat a les Illes Balears els primers 6 mesos de l'any. La xifra suposa un increment del 2,5% respecte del mateix període de l'any passat.
0: Queixes al tren el primer dia d'horari d'agost.
2: Els usuaris lamenten la reducció de freqüències de fins al 50%. El govern assegura que la mesura és necessària per a les obres que està executant a Son Roland.
3: Saturadíssim. Nosaltres és perquè venim de Petra i han segut, però a partir d'Inca la gent ja estava dreta. Hem de dir que tot el final del trajecte la gent està dreta perquè no hi caben.
4: Tendré que salir 2 hores antes de mi casa para poder llegar al trabajo, incluso llegar incluso más tarde. O sea, realmente me afecta en cualquier hora, me afecta a cualquier plan y la verdad es que mi vida se reduce completamente por este cambio.
5: Viene como una lata de sardinas. O tienes que coger uno muy pronto o llegas tarde.
0: Hi haurà un segon correllengua germanat.
2: Serà el 2028, això després de mobilitzar prop de 180.000 participants a través de més de 1.500 quilòmetres a l'edició d'enguany. El portavoz de l'organització, Pau Emili Muñoz, ja dona per fet que el recorregut serà més llarg.
6: Hi ha molt de pobles que ens han demanat que se tornes a fer, pobles per on no ha passat el correllengua, que ens han demanat que les pròximes edicions que per favor hi pogués passar, i per tant han decidit fer un correllengua el 2028 que tindrà un recorregut diferent, segurament serà un poc més llarg.
0: A Eivissa cerquen un home de 82 anys amb Alzheimer.
2: Es tracta d'Antoni Escandell. És veïnat de Sant Joan de Llebritja i va desaparèixer divendres passat. Va servir per darrera vegada a la zona de la finca de Can Taronges, de vora la població. És de complexió prima, amb cabells blancs, i en el moment de la desaparició duia uns texans llargs i camiseta blanca.
0: I en els esports?
2: Arnau Tenas, nou porter del Mallorca i ets del Paris Saint-Germain, ha sigut el protagonista de la presentació del Trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Vermells en l'actual campió d'Europa. El jugador català ha destacat la bona primera setmana a l'equip i les ganes que té de guanyar.
7: Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats, i jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i, per sort, vaig tenir companys i he fet molts bons amics, i sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i, sobretot, de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
0: I comencem una nova setmana marcada per la calor. A part de les illes estan en alerta groga avui. Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
8: Avui a Balears, temperatures sense canvis o en lleuger descens, però que en qualsevol cas seguiran sent altes. Atenció a temperatures que poden assolir o superar els 36-37 graus a l'interior, nord, nord-est i zona de llevant de la illa de Mallorca. Avui amb valors màxims que arribaran a 33 graus a Palma, 32 a Maó i Eivissa i 31 a Formentera. Demà, les temperatures amb pocs canvis, les diurnes en descens al nord de cada illa i atenció a la calor a l'interior de Mallorca. Les nits continuaran tropicals o tòrrides amb mínimes de 25 graus a Formentera, 24 a Maó i Eivissa i 23 a Palma. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat, augmentant durant la tarda a molt ennuvolat de núvols mitjans i alts. Demà, ennuvolant, tendint a poc ennuvolat, no es descarta alguna precipitació ocasional a l'interior de Mallorca ja a la tarda. El vent bufarà fluix amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local en el radiodiari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primer lunes de agosto en el que Ceuta empieza a recuperar poco a poco la normalidad tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado jueves. La peor crisis migratoria en esa frontera deja por ahora 74 muertos según el último balance de Interior. La gran mayoría de quienes cruzaron el espigón del Tarajal o lo bordearon a nado y han regresado, aunque varios miles, entre 3.000 y 5.000 según las autoridades ceutíes, siguen en la ciudad autónoma 4 días después. Jóvenes que deambulan por las calles o que han acampado frente al centro de estancia temporal de inmigrantes y en la playa del Trampolín. Allí en Ceuta está Isabel Jiménez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rosa. Son los puntos donde hay más concentración, pero realmente estas personas están repartidas por toda la ciudad. Ya no son las aglomeraciones de hace días, pero delante de algunas tiendas hay tanta cola y tanta gente fuera que optan por tener la persiana casi echada y despachar la mercancía por la rendija que queda. Los militares han llegado hace unos minutos a la playa del Trampolín con un camión cisterna y en un instante se han visto rodeados de personas, pero el agua es solo una de sus muchas necesidades. Wasley, sudanés.
3: Il y a des gens qui sont pas en bonne santé et puis nous dormons à la plage ici avec la fraîcheur tout ça là, zéro couverture, rien. Il y a beaucoup de mineurs parmi nous.
2: Dice que hay gente que está ya con mala salud, que están durmiendo al raso con poca agua y menos comida, y añade: aquí hay menores. Precisamente la ciudad de Ceuta acaba de actualizar la cifra, está atendiendo 862, eran 180 antes de la crisis del jueves pasado y ya entonces estaban en contingencia migratoria, pero no son todos, se trabaja para ampliar recursos porque muchos vagan por las calles preguntando a la prensa a dónde pueden dirigirse.
0: A partir de 12:30 estaremos también en Castillejos, donde decenas de familias llevan días sin noticias y esperan saber si los suyos siguen vivos. Esto mientras el gobierno defiende su gestión de la crisis. Interior niega que tuviera advertencias previas del CNI de lo que iba a ocurrir en Ceuta. La ministra Margarita Robles respalda la actuación de los servicios de inteligencia. Marlupien, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Fuentes de Interior consultadas por Radio Nacional aseguran que es rotundamente falso que el CNI tuviera información, una afirmación a la que le ha puesto voz hace apenas unos minutos la portavoz del gobierno, Elma Saiz.
5: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta.
4: Poco antes, Margarita Robles decía no querer entrar en polémicas ni debates, pero eso sí, insistía una y otra vez en que la labor del CNI y los servicios de inteligencia españoles es impecable.
6: Yo no sé si no debo hablar clarísimamente. He dicho que tenemos excepcionales hombres y mujeres. Cuando hay excepcionales hombres y mujeres, pues lo que hay que poner es en valor el trabajo que hacen.
4: La ministra de Defensa se desmarcaba del discurso conciliador del Ejecutivo y con contundencia exigía a Marruecos que investigue lo ocurrido.
0: Al PP no le valen las explicaciones del gobierno. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acaba de comparecer en la sede de Génova. Insiste en que Moncloa lo sabía y que no actuó.
7: No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que llegó a ser de 60.000, 70.000 u 80.000 inmigrantes no fuese advertido.
0: Mañana, reunión de urgencia vía telemática de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar esta crisis y la respuesta de varios países como Italia, que quieren aumentar los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España. Algo de lo que Pedro Sánchez se quejó en la carta que este fin de semana ha remitido a la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen le ha respondido hoy, defiende la gestión tanto de España como de Marruecos, aunque pide reforzar las fronteras. Alejandra Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, esos difíciles intentos de cuadrar el círculo porque se intenta conjugar dos posiciones prácticamente opuestas, pero von der Leyen responde a la misiva de Sánchez y lo hace ahora alabando la gestión de su gobierno y, atención, como decías, también la del de Marruecos, un actor clave en la crisis de Ceuta, responsable incluso a los ojos de muchos, pero al que ninguno de los socios comunitarios ha nombrado en sus críticas. Pues bien, después de que hoy sus autoridades hayan negado estar detrás de esa entrada masiva, entrada récord, y haber dicho que lo sucedido es por culpa de las redes sociales y de una mala interpretación de la sentencia del Supremo contra las devoluciones en caliente, Europa acepta esa versión, al menos von der Leyen, y dice que tanto su gestión como la del gobierno español merecen ser reconocidas por eficaces, eficientes y rápidas. Así que, en parte, y sorprendentemente, le da la razón a Sánchez también al decir que la protección de las fronteras exteriores de la Unión es una responsabilidad compartida, que es otra de las cosas de las que se quejaba el presidente español en su carta. De todo hablarán mañana los ministros de Interior en esa reunión extraordinaria que se ha convocado precisamente a raíz de lo sucedido en Ceuta.
0: Esto en lo político. En lo judicial, la audiencia Nacional ha pedido un informe a la policía para saber si puede investigar esa entrada masiva del jueves. Leticia Oliver, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí, es el primer paso para resolver si la audiencia tiene competencia penal para indagar en los hechos acaecidos en los últimos días. La juez de guardia, María Tardón, pide un informe detallado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional después de la querella presentada por el partido Justicia Europa, que cree que detrás de lo ocurrido hay una estructura estable con capacidad operativa para sincronizar a cientos de personas, por lo que hay indicios posibles de delitos como el de organización criminal, tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración ilegal, pero también delitos contra la seguridad del Estado y la soberanía de España.
0: Ya lo ven, Ceuta en el foco, pero este 3 de agosto tiene muchas más noticias. Marta Mazagatos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rosa. Julio terminó con 2.024 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, casi el doble que el año pasado y cifra solo superada por la de 2022, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria. Hoy Meteorología avisa especialmente a Gran Canaria, nivel rojo, hasta 40 grados en la isla. Iván Jiménez.
11: Riesgo extremo por altas temperaturas y por peligro de incendio forestal. A esta hora el mercurio roza los 40 grados en zonas de medianías y centro de Gran Canaria tras una noche más que tropical, donde municipios como Agüimes llegaron a marcar los 35.
12: Mal. Mucho calor, ¿verdad?
13: Es como 40 grados y eso es el verano de las Canarias, ¿no?
11: Un ojo puesto en el termómetro y otro en las zonas forestales. El plan de emergencias en nivel rojo para ampliar las restricciones ya en vigor, como el acceso a pistas forestales, áreas recreativas o los trabajos con maquinaria. Federico Grillo, Cabildo de Gran Canaria.
14: Y queda también fuera lo que es el kilómetro que teníamos alrededor del núcleo urbano, que también está prohibido. La situación es peor que lo que teníamos. Ya llevamos varios días con la isla muy reseca y tenemos que extremar las precauciones.
11: Hoy toda Canarias no se salva del calor, ya que al rojo en Gran Canaria se suman el aviso naranja en Tenerife, con máximas de 37 grados según la AEMET, y amarillo en el resto con 34 grados de forma generalizada.
10: Uno de los peores incendios del verano, el de la Sierra Norte de Guadalajara, ha quedado controlado este mediodía, 18 días después de empezar a quemar 32.000 hectáreas. El de Castellón se encuentra estabilizado, pero ya cuantifican el daño ecológico y económico. Eloy Martínez, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Artana, donde nos encontramos, es el epicentro del incendio que se originó en la Vall d'Uixó, en el interior sur de la provincia de Castellón. De las cerca de 10.000 hectáreas arrasadas, un tercio pertenece a este municipio. Aquí solo se ha salvado el casco urbano. Artana vivía de la agricultura y del turismo. Su futuro ahora es incierto. Tere Ibáñez, concejal de Desarrollo Local y secretaria de la Cooperativa de Riegos del municipio.
16: Por los datos que tenemos aproximadamente, habrá unas 400 anegadas quemadas de aguacate, unas 1.500 o 1.600 de cítricos y por las 2.000 entre secano y regadío de olivos.
15: La Asociación Valenciana de Agricultores cifra en unos 35 millones de euros las pérdidas en toda la comarca. La embotelladora de Artana es la principal empresa del municipio, da trabajo a 35 personas y el año pasado facturó más de 3 millones de euros. Hoy ha podido poner en marcha dos de sus tres plantas. Juan Bartoll es su gerente.
17: No hemos hecho un balance, pero las pérdidas son cuantiosas. Esta semana en concreto esperábamos una gran salida de producto.
15: El incendio aquí está estabilizado, la evolución es positiva y esta tarde podría darse por controlado.
10: Del exterior, Trump asegura haber detenido un gran ataque a Irán porque las negociaciones de paz se van a retomar, pero Teherán lo niega. Corresponsal en Oriente Próximo, Santiago Echeverría, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Irán niega que haya negociaciones abiertas con Estados Unidos ni tampoco espera contactos entre delegaciones de ambos países durante los próximos días. Teherán afirma que ahora solo mantiene conversaciones con Omán, con su vecino en la orilla opuesta del estrecho de Hormuz, para tratar de habilitar una ruta marítima segura por esta vía. El portavoz iraní de Exteriores, Ismail Baghaei, aseguraba esta mañana que esos problemas en Hormuz son causa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero. Y contradecía así al presidente de los Estados Unidos, quien había precisado que esta misma tarde se retomaría la negociación con Irán, que ya existe un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz o que habrá pacto sobre la cuestión nuclear. Y que para facilitar esas hipotéticas conversaciones, añadía Donald Trump, había cancelado una nueva ofensiva contra Irán.
0: Y en los deportes, Vinicius ya está a las órdenes de Mourinho. Juanma Pérez Noya, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Sí, el brasileño se ha incorporado a la pretemporada blanca junto a Bernardo Silva y Brahim, pero tiene que decidir su futuro. Sigue sin renovar y el Arsenal Arteta llama a su puerta. Mientras, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, sigue reunido con Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, para evaluar si el Rayo puede empezar su temporada en Vallecas o tiene que desplazarse hasta Burgos. A él planteó porque su estadio no cumple las medidas mínimas de seguridad. Y por último, Tadej Pogačar ha confirmado que estará en la Vuelta a España. Tras ganar su quinto Tour, el esloveno correrá la única gran carrera que le falta en su palmarés.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora las noticias más cercanas, la de su comunidad.
20: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears.
21: Bon dia, són les 2:10. El govern exigirà 15 anys de residència a les Balears per poder accedir a un dels més de 300 habitatges de protecció oficial que l'Ibavi construirà prop de l'antic Palmarena. Es tracta de la major promoció pública individual de la història de l'arxipèlag. L'altra cara de la moneda la trobam avui a l'aparcament de les piscines municipals de Son Hugo, on ja són un centenar les caravanes que hi romanen aparcades. L'Ajuntament de Palma ja ha anunciat que pensa tancar el perímetre i limitar-ne l'entrada. Avui hem xerrat amb alguns dels caravanistes, una d'ells és na Marina, té 29 anys i és de Binissalem.
22: Hi ha gent que no ho entén, ja te miren malament, com que has decidit viure de mala manera. No, visc aquí perquè me vaig casar, no tinc opció anar amb la meva parella a un pis i era una solució per seguir visquent amb ell.
21: Avui és dilluns, 3 d'agost, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Margalida Blanquer. 6.600.000 turistes internacionals.
23: Són els que han arribat a les Illes Balears els primers 6 mesos de l'any. La xifra suposa un increment del 2,5% respecte del mateix període de l'any passat.
21: Queixes al tren el primer dia d'horari d'agost.
23: Els usuaris lamenten la reducció de freqüències de fins al 50%. El govern assegura que la mesura és necessària per les obres que està executant a Son Rullant.
21: I en els esports?
23: Arnau Tenes, nou porter del Mallorca, i ets del Paris Saint-Germain, ha sigut el protagonista de la presentació del trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Vermells en l'actual campió d'Europa. El jugador català ha destacat la bona primera setmana a l'equip i les ganes que té de guanyar.
21: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
24: Avui a Balears, temperatures sense canvis o en lleuger descens, però que en qualsevol cas seguiran sent altes. Atenció a temperatures que poden assolir o superar els 36-37 graus a l'interior, nord, nord-est i zona de llevant de la illa de Mallorca. Avui amb valors màxims que arribaran a 33 graus a Palma, 32 a Maó i Ibiza i 31 a Formentera. Demà, les temperatures amb pocs canvis, les diurnes en descens al nord de cada illa i atenció a la calor a l'interior de Mallorca. Les nits continuaran tropicals o tòrrides amb mínimes de 25 graus a Formentera, 24 a Maó i Ibiza i 23 a Palma. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat, augmentant durant la tarda a molt ennuvolat de núvols mitjans i alts. Demà, ennuvolant, tendint a poc ennuvolat, no es descarta alguna precipitació ocasional a l'interior de Mallorca ja a la tarda. El vent bufarà fluix amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
21: Ho dèiem en portada, els més de 300 habitatges públics que l'Ibavi construirà a Palma només es podran sol·licitar si s'acrediten com a mínim 15 anys de residència legal a les Illes Balears. És una de les condicions del primer projecte residencial estratègic públic i la major promoció pública de la història de l'arxipèlag. Neu Gil, bon dia.
25: Bon dia, es tracta d'una superfície de 33.000 metres quadrats de vora l'antic Palmarena, valorada en 4,6 milions d'euros i encara pendent d'urbanitzar. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha remarcat que un dels requisits indispensables per poder accedir a aquests habitatges serà acreditar un mínim de 15 anys de residència legal a les Illes Balears.
26: No és una política d'habitatge per seguir incrementant un dels reptes que tenim en aquestes illes, que és aquest creixement demogràfic que supera qualsevol previsió. És una política d'habitatge per gent que ja viu en aquestes illes.
25: Tot i que el Consell de Mallorca no té competències directes en habitatge, aporta el solar perquè s'hi puguin construir aquests pisos. A canvi, rebrà 35 habitatges que es destinaran a ús social a través de l'IMAS. També obtindrà un espai de 400 metres quadrats per a un centre cultural d'assaig i un solar de 3.000 metres quadrats on es construirà la futura casa de la infància de l'IMAS. Encara no hi ha un calendari d'actuació definit, però la previsió és que s'entreguin els habitatges la pròxima legislatura.
21: La crisi de l'habitatge, un dia més, copant la informació formació local de les Illes Balears. L'altra cara de la moneda la trobem avui a l'aparcament de Son Hugo, on hi havia avui un prop d'un centenar de caravanes romanien aparcades. La majoria de persones que hi viuen ens conten que no poden accedir a un habitatge i per això paguen l'abonament per poder nedar o dutxar-se al recinte esportiu.
23: Na Marines de Binissalem té 29 anys i viu a una d'aquestes caravanes de l'aparcament de Son Hugo, una zona que en només un any ha multiplicat per dos l'assentament.
22: Hi ha gent que no ho entén, ja te miren malament, com que has decidit viure de mala manera. No, visc aquí perquè me vaig casar, no tinc opció anar amb la meva parella a un pis i era una solució per seguir visquent amb ell.
23: L'Ajuntament de Palma diu que tancarà el perímetre de l'aparcament de Son Hugo, limitarà l'entrada de vehicles a les 8 del matí a les 10 del vespre i instal·laran un sistema de control d'accessos per controlar l'accés dels caravanistes. Escoltam Javier Bonet, primer tinent de Batle de Palma.
1: Nosaltres no engegam a ningú, nosaltres no traïm a ningú, nosaltres el que fem és donar seguretat a totes les persones que ens estan demanant seguretat allà de dins, a totes les famílies que ens estan presentant diàriament queixes per incomoditat, per inseguretat o perquè no tenen aparcament i han de respondre a aquests usuaris.
23: Una realitat que ha generat conflicte entre els usuaris que utilitzen les instal·lacions. Els caravanistes asseguren que ells paguen com tothom.
2: Pero estamos pagando igual que cualquier socio. Si lo miras bien, como hemos pagado y vamos a diario, el parking también nos corresponde porque estamos usándolo como socio.
23: Els abonats, per la seva banda, creuen que s'hauria d'adaptar una zona per a aquests vehicles.
3: Crec que s'hauria de fer l'Ajuntament més que prohibir tot, pues, fer adaptar puestos per poder les caravanes estar en condicions, que paguin un tant, que paguin el que hagin de pagar.
4: Gent que tampoc té, que no té altra banda on anar, jo que el que van d'han de viure.
23: El tancament de la zona tindrà un termini d'execució de 30 dies.
21: I més per Palma acusa l'Ajuntament d'actuar amb contundència només contra les persones expulsades del mercat de l'habitatge i que es troben en situació de màxima vulnerabilitat. En canvi, diuen, és extraordinàriament permissiu davant activitats econòmiques vinculades al turisme, tot i que no compleixin la normativa municipal.
23: La formació assenyala les rutes turístiques guiades en Segway pel centre històric de la ciutat i en reclamen la prohibició total. Asseguren que no compleixen l'ordenança municipal. La portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, assegura que l'Ajuntament actua amb una doble vara de mesurar.
5: Les rutes en Segways continuen saturant el centre de Palma i perjudicant la convivència. Exigim que se faci complir la normativa i que aquestes rutes se prohibesquin de manera definitiva en el centre històric.
21: Les Balears han rebut 6.600.000 turistes internacionals entre els mesos de gener i de juny. És un 2,5% més que en el primer semestre de l'any passat, segons dades de l'estadística de moviments turístics en fronteres. La despesa s'ha incrementat un 4,5%.
23: Només al juny han arribat 2.275.400 turistes estrangers, un 0,6% més que el mateix mes del 2025. L'increment de la despesa, en canvi, és molt superior, un 5,7%. Això en un mes en què l'arxipèlag ha estat el destí principal del turisme internacional, acumulant el 23% del total de les visites.
21: Els turistes es gasten més diners, però no tot el sector se'n beneficia igual. S'encareix l'estància, sobretot per les pujades de preu de les nits d'hotel, i els turistes retallen d'altres despeses. Anem a Eivissa, Ignasi Gras.
6: Segons les últimes dades de turisme, les Illes Balears reben més turistes que l'any anterior i també gasten al voltant d'un 5% més. Això és en gran part a causa de l'augment de preus de les pernoctacions en hotels, que argumenten ve causat per la pujada de costos. Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola d'Hotels a Balears.
7: Evidentemente el cliente paga más, pero también el hotelero tiene más costes porque las mercaderías han subido, todos los costes operativos, de, por ejemplo, de recursos humanos también han subido.
6: I si els turistes gasten més en nits d'hotels, han de retallar despeses en altres sectors de l'hostaleria, com el lloguer de bicis o restaurants.
27: No, porque además nosotros las actividades que solemos hacer, pues bueno, pues es ir a la playa, ir a cenar a algún restaurante de vez en cuando, pero bueno, que yo creo que la verdad que más o menos viene, bueno, solemos hacer lo que hacemos habitualmente.
7: Pero sí es verdad que comemos más en casa, no comemos tanto en restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor si salimos a tomar algo, pero no tanto comer todos los días, ¿no? Como otras veces.
6: Un augment en les despeses dels turistes balears que no repercuteix a tot el sector turístic de la mateixa manera.
21: Desconvocada la vaga prevista per a partir de demà dimarts del personal d'assistència a terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Això després d'un acord de darrer moment que inclou, segons els sindicats, el total de les exigències de millores laborals.
23: El PAT preveu el compromís d'ampliar la jornada 40 hores setmanals als treballadors en contractes parcials que ho sol·licitin. S'incrementen els incentius i l'empresa s'ha compromès a reparar de manera urgent els aires condicionats del vehicle vehicles en què no funciona, a immobilitzar-los en cas de que l'extrema i a rotar els conductors per protegir la salut.
21: I la primera jornada laborable d'agost amb la reducció del servei de tren a Mallorca provoca queixes entre els usuaris i retards. Durant tot aquest mes, els dies entre setmanes circularan la meitat de trens. El govern diu que ha estat necessari per les obres a Sonrullant, però Més per Mallorca denuncia deixadesa per part de l'executiu al transport públic. Paula Bendito, bon dia.
8: Bon dia. Si la resta de l'any, a primera hora del dematí, hi ha un tren cada 10 minuts, durant el mes d'agost n'hi haurà un cada mitja hora. Això ha provocat que avui els trens vagin encara més plens que habitualment i fins i tot que es produeixin retards per la gran quantitat de gent que s'ha de pujar a cada parada.
9: Saturadíssim. Nosaltres és perquè venim de Petra i han segut, però a partir d'Inca la gent ja estava dreta. Hem de dir que tot el final del trajecte la gent està dreta perquè no hi caben.
11: Tendré que salir 2 hores antes de mi casa para poder llegar al trabajo, incluso llegar incluso más tarde. O sea, realmente me afecta en cualquier hora, me afecta cualquier plan y la verdad es que mi vida se reduce completamente por este cambio.
12: Viene como una lata de sardinas. O tienes que coger uno muy pronto o llegas tarde.
8: Serveis Ferroviaris de Mallorca ha explicat que la reducció de les freqüències és necessària per dur a terme les obres de remodelació i millora dels tallers de Sonrullant. Però Més per Mallorca denuncia manca de previsió, ja que fa 2 anys s'asseguren que aquest projecte es va licitar. Ferran Rosa, diputat al Parlament dels Ecosobiranistes.
13: I nosaltres els deim, idò, si han de fer unes obres i sabien que havien de fer unes obres, per què no han previst alternatives? Per què no han previst serveis de suport en el bus, precisament per municipis on s'està deixant sense oferta de tren? Hem de recordar que municipis com Marratxí, com Santa Maria, com Binissalem, com Consell, com Alaró, no tenen connexió de bus amb Palma i que, per tant, depenen exclusivament del tren.
8: Una situació que obligarà els usuaris habituals del tren a agafar cotxe en el moment de l'any amb més saturació a les carreteres.
20: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
21: El Correllengua Germanat es tornarà a celebrar l'any 2028. L'organització repetirà l'experiència després de valorar molt positivament els resultats assolits en l'edició d'enguany, la primera que va recórrer tots els territoris de parla catalana i que va mobilitzar prop de 180.000 persones a través de 1.500 quilòmetres.
23: L'organització considera que l'elevada implicació ciutadana i el compromís de les entitats participants avalen la continuïtat d'aquesta iniciativa que tornarà a unir el territori amb un nou recorregut que es definirà durant els pròxims mesos. El portaveu de l'organització, Pau Emili Muñoz, ja dona per fet que el recorregut serà més llarg per l'alta demanda que ha rebut.
14: Hi ha molt de pobles que mos han demanat que se tornes a fer, pobles per on no ha passat el Correllengua, que mos han demanat que les pròximes edicions, que per favor hi pogués passar, i per tant han decidit fer un Correllengua el 2028, que tindrà un recorregut diferent, segurament serà un poc més llarg.
21: I a Menorca, l'únic refugi de cavalls que queda demana ajuda. Ha iniciat una campanya de recaptació de fons amb l'objectiu de comprar la finca on es troben des de fa 11 anys. La propietat està a la venda i tenen por de veure's obligats a traslladar tots els animals rescatats si canvia de mans. Actualment l'espai acull una trentena de cavalls i rucs que havien estat abandonats o maltractats. Clara Ceballos.
16: Ted és un dels 34 equins que ha trobat la pau a la finca que està en venda. Abans de viure allà, era un dels cavalls que participen en les festes de Menorca. Va ser rescatat quan anava de camí a l'escorxador. Sentim Samantha Lake, fundadora del refugi.
17: Que él estava maltratado, él tiene un chip un poco mal. Es... Cuando cogemos, él estaba muy agresivo con nosotros y otros animales, pero es porque tiene mucho, mucho miedo.
16: En molts casos, els cavalls que participen a les festes populars de l'illa no estan castrats i per això no els poden acollir. La majoria dels animals provenen del turisme equestre o les carreres.
17: Una persona de 80 kilos monta un caballo de 2 años, por ejemplo. Ahora él tiene una vida así, con dolor.
16: Vinguin d'on vinguin, els animals gaudeixen allà d'una jubilació definitiva, un espai segur que l'associació necessita comprar per assegurar un futur estable per als animals. A més de donacions, necessiten més voluntaris. Amb els que treballen ara, no poden acollir més animals. Alan Alejo n'és un dels voluntaris.
28: Cuando tenés un rato, te sentás con los caballos, conversás, los acaricias, los peinas, los limpias... I te relaja.
16: Un centre de rescat que funciona principalment gràcies al suport de particulars amb només un petit ajut del Consell Insular que enguany cobreix una dècima part de les despeses.
21: Delegació Govern informa de l'arribada d'una nova pastera a les Balears.
23: A primera hora del matí s'han rescatat 26 persones d'origen subsaharauí a 3 3,7 milles del sud-est de Cabrera. És la tercera que arriba les darreres 24 hores. Ahir 23 persones varen ser interceptades en dues embarcacions, al port d'Andratx i al Pilar de la Mola.
21: Obrim ara la crònica de successos. A Sant Joan de Labritja continua l'operatiu de recerca d'un veïnat de 82 anys i malalt d'Alzheimer que va desaparèixer divendres passat.
23: Es tracta d'Antoni Escandell. Va servir per darrera vegada a la zona de la finca de Can Taronja, de vora la població. És de complexió prima, en cabells blancs i en el moment de desaparèixer duia un texans llargs i camiseta blanca. Si en teniu informació, podeu telefonar a l'1-2.
21: Detingudes dues dones després d'una baralla a un hotel de Sant Antoni.
23: Les dues implicades de nacionalitat britànica han presentat denúncies creuades després d'una agressió mútua correguda durant la matinada. Les dues turistes, de 27 i 28 anys, compartien habitació a l'establiment.
21: I la Policia Nacional deté un home al passeig marítim de Palma per trencar un got a la cara a una altra persona.
23: Els fets han succeït el cap de setmana en un local d'oci nocturn. El detingut va matre tot d'una que va agredir la víctima perquè l'havia vist lligant a la seva exparella i que quan va anar a recriminar-la el va empènyer. El propietari del local denuncia que durant l'agressió va patir danys al mobiliari del local valorats amb 1.500 euros. Una cambrera va resultar lesionada amb els vidres que es van desprendre com a conseqüència de l'agressió.
21: I quan són les 2:25 minuts, és moment d'iniciar la informació esportiva. Alejandro Mendoza, bon dia.
0: Bon dia, Arnau. Tenes el nou porter del Mallorca i ex del Paris Saint-Germain ha estat el protagonista de la presentació del trofeu Ciutat de Palma. El jugador català ha destacat la bona primera setmana de l'equip i les ganes que té de guanyar.
10: Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats i jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i per sort vaig tenir companys i he fet molts bons amics i sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i sobretot de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
0: Ja estan esgotades les entrades per al partit que enfrontarà el Mallorca contra el club francès aquest dimecres a les 9 del vespre. El club mallorquinista ha habilitat l'opció que els abonats puguin cedir el seu seient per garantir el ple per veure el doble campió de la Champions League. Un Mallorca que ja compta amb de 9.500 abonats, una xifra que mai havia tingut per una temporada a la segona divisió. A la presentació del Ciutat de Palma, el CEO del club ha assenyalat el compromís de l'afició. Escoltam Alfonso Díaz.
15: Porque han vuelto a mostrar su apoyo. 19.500 abonados, seguro que vamos a llegar a los 20.000 y espero que, bueno, pues que sea el inicio de una temporada, una presentación del equipo, una temporada ilusionante donde podamos volver a recobrar pues la categoría y poder ascender a la primera división. Ese es el reto que nos fijamos todos.
0: I avui s'haurien d'haver incorporat als entrenaments els dos futbolistes mundialistes, Samu Costa i Johan Mojic. El portuguès no l'ha fet i ha marxat de l'illa pendent del seu traspàs a l'Al-Nassr saudí, mentre que el colombià encara ha de decidir el seu futur. Més temes. En Vela ha començat avui, han començat els entrenaments oficials de la Copa del Rei al Club Nàutic de Palma. La competició, que arrencarà demà mateix, inclou 6 categories, una exclusiva per a dones, la Women's Cup Class. La Copa del Rei comptarà amb 5 intenses jornades de regates. Felip VI s'ha estrenat avui a bord de l'Hispània, el nou veler de l'Armada Espanyola i amb el qual competirà a partir de demà. L'embarcació pertany a la classe ORC-0 i va de guanyar el trofeu Comte de Godó a Barcelona. I en tennis, Jaume Mona ha guanyat a primera ronda del Masters 1000 que se celebra a Montreal. Ho va fer davant del tennista australià Rinki Hijikata, 93 del rànquing ATP, per 2-0. És la segona victòria de l'any del tennista santanyina en un Masters 1000. La segona ronda s'enfrontarà a Alexander Bloks.
21: I avui a la cultura parlem de la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest. Una gala plena d'estrelles del cinema i a la Misericòrdia va posar punt i final a l'edició més ambiciosa del festival. Ana B. Manzano, bon dia.
18: Bon dia. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Serogoyen hi assistiren per estrenar a Espanya El ser querido, la darrera pel·lícula del director. També el compositor Alexander Desplat, guanyador de 2 Oscars, rebé el Masters of Cinema de mans de la reina Letícia, un habitual del festival. Durant aquests 10 dies, 53.500 persones han assistit als esdeveniments d'enguany de l'Atlàntida. El seu director, Jaume Ripoll, va reivindicar a la clausura un festival que continua sent gratuït i que ha crescut any rere any durant 16 edicions.
19: ¿Tiene sentido hacer un festival gratuito en temporada alta en una isla como esta, con este calor? Y la respuesta siempre, únicamente, es sí. Sí vale la pena hacerlo, sí vale la pena hacerlo porque las salas de cine están llenas de un público diverso. Sí vale la pena hacerlo porque en estos 11 años hemos visto a gente joven que crece con el festival.
21: Entre els guardonats d'ahir a la gala de la secció oficial, Lionel de Carlos Sainz va guanyar el premi al millor llargmetratge i en la secció Talent Balear, La carn de Joan Porcel va ser el film més reconegut. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a partir de demà a les 7:25 del matí.